0: mateixa no disposem de tota la informació que podríem tindre sobre l'esport. Pues el primer que faria seria reunir-me amb totes les entitats, des de la més gran fins a la més xicoteta, escoltar-los. Tu ja saps que jo no sóc de prometre res, es diria pues, que intentarem treballar i intentarem escoltar a tota la gent, perquè jo crec que és molt important escoltar la gent i intentar ajudar-los, perquè els... Ara vaig a... com em toca a mi això perquè ho he sigut molts anys, els dirigents esportius, la tasca que fan és encomiable, o sigui, n'hi ha que ajudar-los. I més que res perquè si no els ajudem, aquesta persona es cansarà i un dia d'estos, aquesta entitat o aquest club, si no està aquesta personeta i no hi ha ningú que tira avant, doncs aquest deport desapareix. I a aquestes persones n'hi ha que donar les màximes facilitats, escoltar-los i intentar ajudar-los en tot el possible. I una de les coses que jo que sí que tindria molt clar que faria és apropar el centre d'esports a l'esport, no? I ja ho teníem en el programa electoral del 2023 i en el 2027 ho repetirem, i és que el centre d'esports, una vesprà, cada dia una setmana, per exemple, una setmana al dilluns, una setmana al dimarts, una setmana al dimecres, una setmana al dijous, una setmana al divendres, estarà on està el 90% de l'esport, que és en el centre, en el poliportiu Francisco Laporta, perquè els esportistes o les entitats mos tinguen ahí al costat per dir, escolta, mira, és que esta red està trencada, és que mira, és que això, o sigui, tindre aquesta cercania, perquè a voltes del poliesportiu baixar a l'Eduardo La Torre, pues, a voltes no sempre arriben les queixes o no tens aquest feedback i aquesta relació tan directa amb l'esportista.
1: Uh-huh. Del deporte en general, què me diries?
0: Bueno, vaig a començar per l'executiu, no? per la base. Dels jocs escolars tu i jo ja hem parlat
1: moltíssimes
0: moltes voltes,
1: sí.
0: A més coincidim en l'opinió, crec que hi hauria que ser a voltes més tajante i més estricte, sí. En certes
1: tolerància
0: coses.
1: Tolerància cero, com se suele decir, no?
0: Jo hi ha coses que no, que no saps que no suporto, o sea, ni resultats ni algunes...
1: Sí.
0: Que cada volta són
1: actitudes,
0: menys, que
1: sí.
0: Cada volta són menys, per sort, però hi ha algunes actituds que es tindria que ser molt tajants. Alguns resultats no es podien donar, o sea, no.
1: No
0: hi ha resultats que no caben en l'esport de formació, en qualsevol esport, Després tenim la sort de que tenim, quan tu i jo estàvem jugant era futbol o baloncesto,
1: sí.
0: Ara no. Ara tenim
1: 40,
0: molta varietat d'esport.
1: 32 modalitats.
0: Correcte, i n'hi ha que agrair-ho.
1: Uh-huh.
0: Ahir jo crec que és important el tema de l'EPI, i inclús a l'EPI jo la reforçaria. A mi m'agradaria que tots els xiquets del coll proven tots els esports, perquè igual a voltes s'empenyem en que el meu fill siga futbolista i a mi el meu fill és un crac del hockey o del tennis o del judo,
1: sí,
0: o de l'atletisme, o sea, jo crec que ell i els xiquets haurien de provar quan més millor. Lo que està dient, pues, continuar reforçant els clubs i ajudar-los. Tenim esportistes d'èlit que n'hi ha que mimar-los i que, vamos, que duguen al coll en per allà, però on vagin, per això jo crec que també seria important, i una de les coses que hauríem de treballar és crear una marca esportiva, o sigui, una marca esportiva a nivell local que aglutine tot el deport, però no només tot el deport, sinó tota la societat, comerços, indústria, que vulguin ajudar als esportistes, i que baix un paraigües d'una marca estiga tot el deport cobert, això n'hi hauria que veureu. I després, pues, bueno, tenim els buques insígnia de l'esport al Collà, pues, com són aquests 7 deportistes que tenim una especial que tenen beques especials i demés, uh-huh. Perquè estan en centres d'alt rendiment. Jo crec que tenim ahir 2 o 3 deportistes joves que sé segur que van a donar moltes alegries, i després tenim, pues, els nostres transatlàntics, no? Pues, l'Alcoyano, el Patín Alcodi amb el nou bàsquet, que pues, hi ha que intentar que continuen tenint el nivell que estan mostrant, i que esperem que no tinguem sorpreses i altres veranos que hem tingut últimament.
1: No, ja, no? Si ser ells meteríem també com club revelació.
0: Sí, el ser ells, jo per exemple, que saps que vinc molt del món del futbol sala, em pareix una autèntica barbaritat que una ciutat com Alcoi, el ser ells juvenils que ha ascendit en guanyar divisió d'honor, perquè això és espectacular. O sigui, jo crec que el ser ells han sabut fer un camí, com te diria jo, no han volgut córrer, però jo crec que cada passito que ha fet el Serelles, ojo, em pareix una entitat que està treballant molt bé. Jo en guany, pues mira, sols he pogut anar a veure 2 o 3 partits del primer equip, m'agradaria anar a més, però bueno, al final l'agenda és la que
1: sí,
0: és,
1: sí, sí, sí.
0: Però el Serelles és una entitat que per mi està treballant molt bé, i bueno, hay,